0: amb Oromita.
1: Una parranda en Oromita, com per dir-ho.
2: En tu casa suena Tamá Estéreo.